Estan mosquejats quan veuen que surts a mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan sortim tots dos.

estan mosquejats quan veuen que surts amb mi. Pensen que et mereixen més que jo. Honey, sóc el Rose, no és gens divertit quan surt